0: Bona vesprada. Avui hem sabut que 4 de cada 10 famílies que han sol·licitat plaça per al curs 2026-2027 en els centres d'educació infantil de Casa Caridad València viuen en habitacions de lloguer en pisos compartits. La xifra pràcticament s'ha doblegat en un any i reflecteix l'augment de les dificultats per accedir a un habitatge independent entre llars amb xiquets i xiquetes de poca edat. Els contem també que la Guàrdia Civil de Castelló ha desenvolupat diversos dispositius operatius contra la venda ambulant de productes presumptament falsificats en la localitat de Peníscola, que ha permès intervindre 898 articles de diferents marques valorats en més de 21.000 euros i han sigut processats per sanció dos persones per diverses infraccions relacionades amb aquesta activitat. També en crònica de successos es contem que la Policia Nacional ha detingut a Alacant i a Rafal a dos homes de 49 i 68 anys acusats de cometre 14 robatoris amb força en domicilis de diferents localitats de la província. 7 concretament en la capital alacantina, 5 en Elx, 1 a Elda i un altre a Villena. I sàpiguen que el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat ha establit per avui dimecres l'alerta groga per pluges i tempestes a l'interior nord de la província de Castelló. Es poden acumular 20 litres per metre quadrat en una hora e inclús caure granís. L'alerta s'ha establit davant l'avís groc de l'Agència Estatal de Meteorologia entre les 2 del migdia i les 10 de la nit.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: podrien fer realitat. Un d'aquests projectes és el parc urbà de l'Hort de Redal. Com bé sabeu, a la vorera del riu Xúquer tenim l'Hort de Ros, també. Són dos projectes que volem posar en marxa i sobretot desenvolupar. Per una banda, l'Hort de Redal, que està al costat del riu, volem que siga un parc urbà on se puga fer diferents activitats esportives, culturals, però que també siga una zona de laminació, és a dir, que quan vinga molta aigua del riu, aquesta zona siga una zona de sacrifici, de manera que se puga inundar aquest parc i puga replegar tota aquesta aigua per tal de que no entre en la ciutat. És a dir, seria una forma d'esponja que absorbiria aquesta aigua per tal de que no entre en el Sirà. I a la vegada, en èpoques de sequera, puguem també fer ús d'aquest parc urbà per tal de que puguem fer activitats esportives, culturals i lúdiques, i també sigui un àrea de recreació per a la ciutat. Perquè és de veres que el Sirà ha viscut molt de temps d'esquena al riu i ara ens hem de tornar a reconciliar en un dels valors més importants que tenim, com és el riu Xúquer. I d'altra part, tenim també l'adequació de l'Hort de Ros, amb la recollida també a altres projectes com la recollida d'aigües del carrer Josep Gregori i el Racó. Vull dir, tenim molts projectes que estan englobats en aquest fons FEDER que volem tirar avant i volem fer-lo realitat. Un altre també, que se m'oblida, és el de la plaça del Regne. La remodelació de la plaça més principal, com és la plaça del Regne de València. Nosaltres tenim constància de que el Sirà ha de ser una ciutat moderna, ha d'entrar dins d'aquesta concepció de ciutats europees, i és per això que la plaça del Regne la volem modernitzar, o més bé actualitzar a les necessitats que tenim. Volem que el Sirà siga una ciutat per a les persones, una ciutat adequada per a totes les persones, i per tant volem donar-li major protagonisme als viandants. I en aquest sentit, la plaça del Regne, que a hores d'ara és una rotonda gran que se fa molt poc ús, volem que torni a tindre aquest protagonisme que tenia dins de la ciutat. I és per això que aquesta remodelació implicarà juntar la plaça del Regne a la plaça del Mercat, de manera que guanyarem molts metres quadrats per a els viandants, on també posarem molts més arbres. La gent ens demana que posem arbres al Sirà, perquè necessitem espais d'ombra, necessitem aclimatar els espais públics perquè la gent pugui fer-ne ús. I és per això que la plaça del Regne és una de les actuacions més esperades per la gent, i sobretot que l'equip de govern actual i també l'anterior tenim molta il·lusió per començar.
1: Una remodelació de la plaça del Regne, que además me indican que sería tal vez el inicio también de lo que es transformar la otra avenida de Alcira, que se refiere a la avenida Santos Patronos.
0: Sí, tanto la de Santos Patronos como la de Luis Suñer. Pero primer que res, volem centrar-nos en la plaça del Regne. Entenem i som conscients que són obres que necessiten molts esforços econòmics, i és per això que els fons FEDER ens van a vindre molt bé per a finançar el 95% en fons europeus aquestes actuacions. Mm-hmm. I és per això que començarem primer amb la plaça del Regne de València, perquè volem que això siga una plaça neuràlgica, que siga la plaça del Sirà. I més endavant ja mirarem de transformar les dues avingudes, posant més arbres, aclimatant-les per a aquestes fortes onades de calor i perquè la gent pugui fer-ne ús d'elles.
1: Bueno, pues se va a actuar en todo el eje central de la ciudad de Alcira, avenida Luis Suñer, Plaza del Reino, avenida Santos Patronos, pero bueno, en principio Se empezará por la Plaza del Reino y luego ya se continuará con el resto, con las otras dos avenidas.
0: Sí, son proyectos muy ambiciosos, pero es que estem concienciats y volem continuar treballant per a que Alcira prenga una altra vegada més i esa capitalitat que mereixem i que tenim. Aleshores, tant l'equip de govern que tenim ara com l'anterior, estem conscienciats en que aquests projectes havien de vindre i ja estan així. I volem començar-los perquè el Sirà tinga aquests espais que tant necessita.
1: Hombre, hay gente que se pregunta que qué van a hacer con los coches para poder acceder a esas

0: zones i per a poder passar sí, per Alzira.
1: Sí, nosaltres ja vam anunciar que anem a fer parcs automobilístics dissuasoris, anem a fer pàrquings dissuasoris per a que la gent pugui aparcar i anar a peu al centre. Estem parlant d'una ciutat com Alzira, que està a prop dels 50.000 habitants, que en quant pel que fa a la seva extensió, perfectament una persona pot anar en 15 minuts o 20 minuts d'una part a l'altra. Sí. Per tant, nosaltres el que volem és sobretot potenciar això mateix, que la gent vagi a peu, perquè és quan més se paren en els comerços, paren a comprar, paren a fer-se un cafenet. Quan estàs amb un cotxe, vas de pas. I volem que la gent se quedi en Alzira, que disfrute Alzira i que puguen comprar i consumir en Alzira.
0: Bueno, pues es el planteamiento que ahora mismo hay encima de la mesa por parte del equipo de gobierno en torno a todas estas actuaciones. Israel Pérez, que muchas gracias por atendernos. Que vaya bien.
1: Gracias a vosotros.
2: Mochila lista, libros forrados y vuelta al cole. Es el momento perfecto para una revisión visual en los más peques. Detrás de dificultades de lectura, falta de concentración o bajo rendimiento, pueden existir problemas de ojo vago, dificultad de enfoque, mala coordinación entre ambos ojos o estrabismo. En Audiovisión somos especialistas en optometría infantil y terapia visual. Evaluamos y tratamos estas alteraciones para que no se les escape ni una palabra de la pizarra. Pide cita en nuestros centros de Alzira y Carcaixent. Más info en Instagram o en audio-mediovision.es.
3: Audiovisión. Ver bien es aprender mejor.
4: Espai de rock. Molt més que música. Vols aprendre a tocar un instrument? O eres més de dibuixar? O tal vegada t'agrada més actuar? A què estàs esperant? No dubtes. Espai de rock és el teu lloc. Un ateneu sociocultural amb formacions artístiques en diverses disciplines. La música moderna, el dibuix, el teatre i el circ són algunes especialitats que podràs trobar. Estem en Alzira, al carrer Verge de la Murta 44. Ens trobaràs en Instagram o en Facebook. No ho oblides, Espai de Rock.
5: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
6: Más de uno La Ribera. Luis Méndez. Onda Cero.
0: 12:41. Nos vamos ahora hasta la ciudad de Sueca porque allí... Este dinero, estos fondos europeos, este plan Edil Dana, pues va a dejar en torno a 8,55 millones de euros, también con la misma finalidad, combatir emergencias y riesgo de inundaciones. Así que vamos a hablar con el alcalde de Sueca, Julián Sáez. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Luis.
0: Porque esto es seguro, ¿no?, que se va a tener, porque a veces uno se queda con la mano puesta y luego no le llega nada.
7: Esperem, que no volen. Bueno. Sí, bueno, estem molt contents perquè mai abans Sueca havia rebut una quantitat econòmica aixina, no?, de cap ajuda de ninguna institució, i menys de fons europeus. Per tant, estem molt contents, molt satisfets per rebre estos 8.550.000 euros, que per a fer-nos una idea, Luis, és més del doble del que vam rebre per a les tan ansiades obres de humanització de l'antiga travessia de la Nacional 332.
0: Muy bien.
7: Per tant, és una xifra molt important.
0: Bueno, pues cuéntenos, ¿en qué se va a destinar ese dinero, alcalde?
7: Pues són els projectes que hem presentat a Sueca i que van ser aprovats per unanimitat en el ple de febrer. Es tracta d'infraestructures fonamentals, diria jo, per a que la ciutat estiga preparada per a fer front, per desgràcia, als cada vegada més freqüents temporals, no?, que estem patint. Així, el que hem fet és passar ja de reparar danys de la dana a impulsar projectes que aposten per transformar Sueca en una ciutat més preparada, com suposa que també estan fent els altres municipis que han rebut esta ajuda europea.
0: I concretament, què obres se van a realitzar en Sueca?
7: Pues mira, en Sueca hem presentat el que és la ciutat de Sueca, perquè així també s'inclouen algunes actuacions en les entitats locals menors, no?, del Perelló i del Marín de Barraquetes, sí. Però en el cas de Sueca, les tres, els tres

0: actuacions que hem demanat és, per una banda, la construcció d'un tanc de tempestes, que per a qui no ho sàpia, doncs és una construcció subterrània, una espècie de, com un aparcament de cotxes, no?, de vehicles, doncs, que permet arreplegar i laminar l'excés d'aigua doncs, quan plou intensament, no?, en episodis de pluges intenses, i el que fa aquest tipus de construcció, aquests tancs de tempestes que ja hi ha en algunes ciutats, en algunes barriades de grans ciutats, és evitar les inundacions que pateixen molts carrers del poble cada vegada que plou torrencialment, perquè el clavegueram pues, se col·lapsa i se desborda. No? Són clavegueram que estan pensats en el seu moment per a condicions molt diferents a les actuals, ja superades pel canvi climàtic. No? Uh-huh. Per tant, millorar el funcionament del sistema hidràulic urbà de Sueca, a la vegada que reduir la pressió sobre la xarxa existent i minimitzar els danys materials i els riscos per a la seguretat de les persones, no?, amb aquests desbordaments. Això per una part. Després tenim, aproximadament hem estimat que aquest tanc de tempestes pot costar uns 4 milions d'euros. Val?
1: Madre mía. Després, o sea, la mitat, sí, per supuesto, se lo lleva ya, el tanque.
0: Sí, efectivament. Tancs de tempesta, pues, n'hi ha de moltes capacitats, no? I quan més sucre, més dolç, quan més diners poses, pues, el tanc de tempestes, pues, més capacitat d'aigua té, no? Però, bueno, 4 milions d'euros per a una ciutat com a Sueca, els tècnics consideren que és una bona infraestructura, no? Després tenim una altra cosa que és important, no? Els tècnics municipals han confirmat que el col·lapse de la xarxa quan plou torrencialment no se deu únicament a la intensitat de les precipitacions, que també, sinó també a un model de xarxa unitària que està obsolet, no?, i que barreja, mescla el que són les aigües pluvials i les aigües residuals, no?, sí, provocant que se sature immediatament, se saturen els col·lectors i l'estació depuradora. I el que pretenem amb 3 milions d'euros més és pues, un projecte que hem presentat i que el que fa és separar la xarxa de col·lectors en aigües pluvials i en aigües residuals, no? I això el que farà pues, és desviar aquests fluxos d'aigua cap a circuits independents, evitant aquest efecte tapó en la depuradora i garantint que el sistema siga capaç d'evacuar grans volums d'aigua de forma eficient, no? Crec que és molt important també aquesta separació de la nostra xarxa de col·lectors en pluvials i residuals. Són els dos grans projectes, el del tanc de tempestes i el de la separació de la xarxa de col·lectors, mm-hmm, que entre els dos ja sumen aproximadament uns 7 milions d'euros, no? I per últim també hem marcat 850.000 euros pues, per a projectes de resiliència, no? D'estar més preparats a l'hora de donar resposta a tots aquests temporals. Per exemple, pues, hem projectat la creació d'una nova sala de gestió d'emergències, la renovació i ampliació de la flota de vehicles i l'equipament de tot tipus per als professionals, d'uniformitat i de salvament, també tecnologia de transmissions, etc. No? I en això és el que anem a gastar-nos Sueca, estos diners que podem executar estos projectes paulatinament fins l'any 2029.
1: Bueno, yo creo que también es importante un proyecto más, que es el que hace referencia a mejorar el drenaje en ciertas carreteras de la Marjal, ¿verdad?, del término, que en un momento dado también pueden taponar bastante lo que es el flujo del agua.
0: Sí, també és cert que en lo que és vies rurals és molt important tindre també millores, perquè són infraestructures molt, molt antigues. En aquest sentit, sí que és veritat, i per estar preparats per al que pot vindre en la tardor i en l'hivern, estem revisant tot el que és el nostre pla contra vingudes d'aigua, i per a que totes les infraestructures, totes les paraes, totes les comportes, tot estiga en condicions. Estos dies està fent-se aquesta revisió exhaustiva i, efectivament, quan hem d'estar també preparats per a aquestes avingudes d'àvia, encara que l'última vegada en l'última dana ens vam salvar de miracle, sí que és veritat que va entrar un poc d'aigua a la zona de Riola, a la zona de l'Escorxaor, però sí que, com tu dius, és tanta la necessitat que tenim que necessitaríem una altra ajuda.
1: Bueno, pues no creo venga más, ya es mucho tiempo, me da la impresión.
0: No estaría mal, Luis.
1: Pero bien. Bueno, alcalde, que muchas gracias por atendernos. Muy amable, hasta la próxima.
0: Gracias a vosaltres, com

0: fiestas con el concierto de fiestas del Ateneo Musical con la actuación de Camilo, la leyenda, que tendrá lugar esta tarde a las 8:30 en la plaza del Ayuntamiento. Y sepan también que hoy martes los vecinos de Sueca que lo deseen ya pueden solicitar el bono comercio. Cada uno de los 500 bonos disponibles suponen un total de 80 euros para comprar en los comercios adheridos a la campaña. 40 los paga el comprador y los otros 40 los aporta el ayuntamiento. Nada más, alcanzamos así las 2 menos 10. Noticias ahora de la Comunidad Valenciana aquí en Onda Cero. Buenas tardes.
1: Tens un projecte cultural, científic o esportiu? Fes-lo créixer amb el suport de la Generalitat. Presenta la teua sol·licitud a la convocatòria de suport al mecenatge de la Generalitat Valenciana. Els teus col·laboradors obtindran avantatges fiscals i el teu projecte arribarà més lluny. Tens fins al 30 de setembre. Impulsem els teus projectes, fent créixer les teues idees. Oficina de Mecenatge, Generalitat Valenciana.
2: Más de uno, Noticias Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
3: El professorat valencià inicia de nou el curs escolar marcat per les mobilitzacions. Bona vesprada. Els sindicats educatius denuncien que les negociacions en la conselleria estan completament parades, mentre les famílies es preparen també per a la tornada a les aules. Algunes amb moltes dificultats, arribant inclús a viure amb els seus fills en pisos de lloguer compartits. Estes són algunes de les notícies que els ampliarem junt a la resta d'actualitat de la Comunitat Valenciana en este dimarts 1 de setembre. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Comencem. El professorat valencià ja està a les aules per a preparar un curs escolar que tornarà a estar marcat per les mobilitzacions. La vaga docent està suspesa des de l'11 de juny, però no desconvocada. I dissabte que ve, 12 de setembre, serà la primera manifestació a Alacant, València i Castelló a la vesprada. Núria Moreno.
4: La falta d'avanços en les negociacions amb la Conselleria d'Educació es penten a l'STPB, el sindicat majoritari, a reprendre les protestes. Marc Candelas, el portaveu.
5: La conselleria continua sense donar satisfacció de les demandes del conjunt del professorat. Pues ens veiem obligats a convocar accions i mobilitzacions i esperem que la conselleria reaccione i atenga les peticions, perquè si no, la mobilització òbviament continuarà durant el curs 26-27.
4: Ha recordat Candela que este sindicat sols ha signat l'acord sobre simplificació burocràtica perquè consideren que la resta de punts són insuficients. Per part d'UGT, Kilian Cuerda, portaveu d'Educació, insisteix que hi ha molts assumptes pendents de posar en marxa.
6: Inclús aspectes com, per exemple, les infraestructures que són urgents davant la situació d'emergència climàtica, ens trobàrem durant l'estiu que s'encitava una mesa sectorial en la que el text que se portava de propostes després d'un parell de setmanes de la vaga era el mateix que no s'havia volgut signar per part dels sindicats. Per tant, no es veu que es posi un esforç i un treball real per a resoldre els problemes de l'ensenyament públic valencià.
4: L'STPB ha convocat, a més de la manifestació del 12 de setembre, una altra protesta, una marxa lenta un dia abans, el divendres 11 de setembre, i també a València, amb bicicletes o patinets. Per cert que demà hi ha convocada una mesa sectorial per a parlar de borses de treball.
3: I 4 de cada 10 famílies que han sol·licitat plaça per al curs 2026-2027 en els centres d'educació infantil de Casa Caridad València viuen en habitacions de lloguer en pisos compartits. La xifra pràcticament s'ha duplicat en un any i reflecteix l'augment de les dificultats per accedir a un habitatge independent entre llars amb xiquets i xiquetes de poca edat. Ramon Pérez.
7: Segons l'informe elaborat per Casa Caridad, el 53% de les famílies entrevistades no compta amb xarxes familiars de suport pròximes, 8 punts més que en el procés de selecció anterior, en una situació que afecta especialment les famílies migrants. Elena Sánchez és la presidenta de Casa Caridad.
8: Esto les da mucha dificultad y les impide conciliar, mantener un empleo o simplemente afrontar un imprevisto. Queremos simplemente recordar desde Casa Caridad que detrás de cada niño hay una familia y que la estabilidad de esa familia es fundamental para su bienestar, su desarrollo y para sus oportunidades de futuro.
7: A més, este informe reflecteix una marcada diferència entre la situació laboral de dones i homes. El 78% de les dones entrevistades està a l'atur davant el 24% dels homes.
3: I amb este inici de curs escolar, el 86% de les famílies valencianes recolzen l'evolució cap a un model de menjador escolar més saludable i sostenible. Ho reflecteix també un estudi del Col·legi Oficial de Dietistes i Nutricionistes de la Comunitat en el marc del Real Decret del Govern que entrarà en vigor este curs.
4: Entre les novetats que planteja a la nova normativa està la incorporació de productes de proximitat, la proposta que genera un major consens. Quasi el 80% reconeix que mantindre hàbits saludables a casa els resulta complicat.

0: La principal dificultat assenyalen la falta de temps. Maria Ferrer és vocal d'Educació Alimentària del Codinucova.
1: Alrededor del 90% puede aumentar medidas como la presencia de legumbres y casi un 97% apuesta por incorporar alimentos menos consumidos en casa, como podrían ser el tofu, el brócoli, que en casa cuesta un poco más de introducirlos.
0: Des de l'entitat impulsen la iniciativa Mengem Territori, que durant el passat curs ha arribat a més de 1.400 alumnes d'educació primària i que a través de tallers i jocs porta a les aules hàbits alimentaris saludables.
2: La cuenta atrás ha empezado. Últimos días sin IVA en Conforama. Todo sin IVA en sofás, colchones y muebles. Aprovechalo antes de que termine. Solo hasta el 1 de septiembre. Conforama.
3: Hi ha polèmica per les concentracions previstes per a demà dimecres a tot el territori per a denunciar la situació que travessa Ceuta i mostrar el suport a la ciutadania al veïnat de la ciutat autònoma.
4: Sí, la convocatòria procedeix de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, però el Partit Socialista afirma que en realitat és una iniciativa partidista de PP i Vox encoberta en esta mena d'institucionalitat. Pilar Bernabé, la delegada del Govern Central, veu paral·lelismes amb la Dana.
5: Es el mismo autor intelectual que lo fue en la Dana, que se llama Alberto Núñez Feijóo, que le dice al presidente territorial de turno, tú lidera el relato de esto, que es lo importante, a costa de quien sea. Y aquí lo vivimos. Por lo tanto, aparten la política. Y si no son capaces de hacerlo, apártense y dejen trabajar.
4: La convocatòria crida a manifestar-se demà dimecres a les 8 de la vesprada davant tots els ajuntaments de l'Estat.
3: I Compromís, per cert, ha demanat també reforçar la seguretat de les ONGs humanitàries com ara Creu Roja o CER València davant el que consideren una onada racista. Alberto Ibáñez, diputat en el Congrés.
6: Davant l'auge d'atacs i violència contra seus d'entitats d'ajuda humanitària com CEAR a València, hem exigit al govern d'Espanya i particularment al Ministeri de l'Interior que enfortisca les mesures de seguretat per a garantir tant la seguretat material de les seus com dels equips professionals que ajuden i treballen en les ciutats de tot l'Estat a aquelles persones que més ho necessiten.
3: La factoria Ford d'Almussafes ha reprès avui la producció de vehicles després de la parada vacacional d'agost amb més tranquil·litat entre la plantilla després de l'aliança amb la xinesa Geely, amb la qual es preveu fabricar 5 models a partir de 2028. Actualment, Almussafes només es produeix el Kuga, amb una previsió de 750 unitats diàries. Onda Cero, La Ribera, Virginia Delgado.
7: També es reprenen esta vesprada les negociacions de l'acord per l'electrificació 2030 que fixarà les condicions laborals dels propers anys. José Luis Parra, de UGT Ford, espera aconseguir millores salarials.
8: L'aliança con Geely despeja nuestro futuro y ahora lo que toca es resolver el futuro de la plantilla. El acuerdo 2030 lo que debe dar es certidumbre y reconocer el esfuerzo que hemos realizado el conjunto de los trabajadores en estos años tan complicados y sobre todo garantizar un aumento de los salarios para poder dar estabilidad.
7: D'altra banda, l'ERTE Red finalitzarà al desembre. Les parades d'octubre permetran iniciar reformes per preparar l'arribada del Bronco prevista per a 2028.
3: I parlem un dia més dels incendis forestals de l'estiu en la comunitat perquè el Partit Socialista ha exigit avui al president, a Juan Fran Pérez Llorca, que la Generalitat aporte el 50% del cost de reconstruir les zones afectades. Escoltem a José Muñoz.
9: Y lo que le exigimos a Pérez Llorca es que no haga anuncios estériles, sino que se comprometa. Esto no es ni más ni menos que lo que hacía el Consell de Ximo Puig. No les costó ni un duro a los ayuntamientos la reconstrucción de las zonas afectadas durante los gobiernos de Ximo Puig. Y evidentemente lo que no podemos es ir hacia detrás cuando vemos que los incendios cada vez son más virulentos.
3: I amb el mes de setembre ja sí, el temor dels temporals. Per això la Generalitat reclama al govern central que accelere les obres pendents 28 entre Castelló i Sagunt per afrontar, frenar la regressió de la costa. Ho ha reclamat avui a Moncofa el vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
10: S'ha reunit amb representants de la nova Federació Mar Nostra i ha demanat al govern central celeritat per a defendre els interessos dels veïns. Martínez Mus.
11: En tota aquesta zona, entre Castelló i Sagunto, són més de 28 obres que estan pendents d'executar. Això fa perdre playa i fa ficar en risc construccions com aquestes, en la que estem nosaltres defendent. Tant en la llei autonòmica com combatint la llei estatal, la normativa estatal, que cada vegada és més agressiva i cada vegada vol més llevar a les persones de la costa, quan així la Comunitat Valenciana ho necessitem.
10: El conseller ha criticat la modificació del Reglament General de Costes plantejada pel govern perquè genera, diu, inseguretat jurídica als particulars i reclama que qualsevol decisió sobre el litoral es base en criteris tècnics, rigorosos i objectius.
3: En quant a l'hora d'emergències ha establit per avui dimecres l'alerta groga per pluges i tempestes.

0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpinyà.
1: Molt bona vesprada, són les 2:30 i arriba el moment de posar-nos al dia amb tota l'actualitat de la nostra terra. Benvinguts i benvingudes a Comunitat Valenciana en la Onda. En este dimarts 1 de setembre, mitja hora per davant per conèixer què passa, què ens interessa i sobretot per posar el focus en les històries i els protagonistes de la Comunitat Valenciana. Avui tenim un programa amb molta tecnologia, emprenedoria i també una mirada especial cap a la Marina Baixa. Començarem parlant de la intel·ligència artificial, perquè la IA ja no és qüestió de futur, és una ferramenta que està entrant de ple en les empreses i en la manera de treballar. I ara pues, la pregunta és com utilitzar-la, com traure-hi partit i sobretot com aplicar-la de manera útil en el dia a dia. Doncs d'això parlarem de seguida amb la nostra companya Núria Moreno i Caixa Popular, perquè Femeval ha organitzat unes jornades perquè les organitzacions puguen aprendre i estar en contacte amb experiències reals d'aplicació d'esta intel·ligència artificial. I de la intel·ligència artificial passem a la intel·ligència més emprenedora, que ens n'anem fins a la Marina de València, perquè allí continua creixent un dels grans ecosistemes d'emprenedoria de la nostra ciutat, Marina d'Empreses, amb EDEM, Lanzadera i Àngels, es suma ara un nou edifici a l'Ingi, del que ara de seguida coneixerem tots els detalls, i farem parada a la Marina Baixa a Onda Cero, perquè l'Alfàs del Pi, en concret l'Ajuntament, ha habilitat un llibre de condolències per la mort del rei Harald V de Noruega. Ja saben, hi ha colònies, hi ha població totalment instal·lada a aquest municipi, no només a esta, la Vila Joiosa també. Parlem d'unes 2.500 persones a l'Alfàs del Pi, en total unes 8.000 que inclús celebren el Dia de Noruega com cal quan ve el mes de maig. D'això parlarem de seguida, però primer ja saben, actualitat informativa, Amparo Piqueres, bona vesprada.
2: Què tal, companyes? Bona vesprada.
1: Hola, Andrea Agut, bona vesprada.
3: Què tal, com esteu?
1: De seguida contem moltes coses, però a banda de estos temes que de seguida tractarem tenim molta actualitat, així que conta'ns alguns temes.
2: Nosaltres en els informatius hem començat contant que el professorat valencià ja està a les aules per a preparar un curs escolar que, recordem, tornarà a estar marcat per les mobilitzacions. La vaga docent està suspesa des de l'11 de juny, però, recordem, no està desconvocada i dissabte que ve, 12 de setembre, serà la primera manifestació a Alacant, València i a Castelló per la vesprada. Els sindicats han recordat que sols ha signat l'acord sobre la simplificació burocràtica, però que queden encara la resta de punts i que les propostes de conselleria són insuficients. A més de mai, hi ha convocada una mesa sectorial per a tractar, entre altres, la regulació de les borses de treball. Parlant d'educació, 4 de cada 10 famílies que han sol·licitat plaça per al curs 2026-2027 en els centres d'educació infantil de Casa Carí de València viuen en habitacions de lloguer en pisos compartits. La xifra pràcticament s'ha duplicat en un any i reflecteix l'augment de les dificultats per accedir a una vivenda independent en llars amb xiquets i xiquetes en edat escolar. Escoltem a Elena Sánchez, ella és la presidenta de Casa Carí de València.
4: Esto les da mucha dificultad y les impide conciliar, mantener un empleo o simplemente afrontar un imprevisto. Queremos simplemente recordar desde Casa Caridad que detrás de cada niño hay una familia y que la estabilidad de esa familia es fundamental para su bienestar, su desarrollo y para sus oportunidades de futuro.
2: I amb l'arribada de l'inici del curs escolar, el 86% de les famílies valencianes també recolzen l'evolució cap a un model de menjador escolar més saludable i sostenible. O reflecteix un estudi del Col·legi Oficial de Dietistes i Nutricionistes de la nostra comunitat, que també pues, fica un poquet i planteja la nova normativa i la incorporació de productes de proximitat. Així que ho contarem també. Hi ha polèmica per les concentracions previstes per a demà dimecres a tot el territori per a denunciar la situació que travessa Ceuta i mostrar el suport de la ciutadania al veïnat de la ciutat autònoma. La convocatòria procedeix de la Federació, recordem, Espanyola de Municipis i Províncies, però el PSOE afirma que en realitat és una iniciativa partidista de PP i

0: I Vox, una convocatòria que crida a manifestar-se demà dimecres a les 8 de la vesprada davant de tots els ajuntaments de l'Estat. I també contem que la factoria foral Musafes ha reprès avui la producció de vehicles després de la parada vacacional d'agost. Amb més tranquil·litat, això sí, entre la plantilla després de l'aliança amb la xinesa Geely, amb la qual es preveu fabricar 5 models a partir de 2028. Recordar que actualment al Musafes només es produeix el Kuga amb una previsió de 750 unitats diàries. Parlarem avui també d'incendis forestals, els d'aquest estiu, perquè el Partit Socialista ha exigit avui al president, a Juanfran Pérez Llorca, que la Generalitat aporte el 50% del cost de reconstruir les zones afectades. A més, ja vos avance que el nostre company Ramon Pérez, en la brújula Comunitat Valenciana, parlarà en un expert en incendis forestals, així que vos convida a tots a escoltar-lo.
1: Aquesta vesprada l'escoltarem, companya. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Anirem actualitzant tots els temes d'actualitat. La pròxima cita informativa ja se ven a la brújula Comunitat Valenciana amb Ramon Pérez aquesta vesprada. Però abans continuem en el nostre programa fins les 3 de la vesprada, on tenim molt que contar-los, Andrea, i és que este matí hem estat tu i jo allà a la Marina de València perquè ha obert les seues portes, de manera que ara les obri per a mostrar-ho als mitjans de comunicació, però serà el dilluns que ve quan teixen nou espai dedicat a l'emprenedoria, a obrir ja del tot les portes, sobretot a la gent que té que treballar allí i a les empreses que s'han d'instaurar. És el nou edifici Alingui, que suma a Marina d'Empreses pues el pol d'emprenedoria innovació impulsat per Juan Roig i que suma a Lanzadera, Edem i Àngels.
2: Sí, és un espai dissenyat per l'estudi d'arquitectura R, que suma 7.600 metres quadrats al campus i que amplia la seva capacitat fins a poder acollir a prop de 1.000 persones, 1.000 emprenedors. I allí, en aquesta visita que hem fet en primícia a aquest espai tan innovador, hem pogut parlar amb persones com Jesús Vivià, que és director de projectes urbans d'aquest estudi de rearquitectura, que ens ha explicat que ha sigut un projecte de 18 mesos que representa una nova etapa per a Marina d'Empreses.
3: Se trata de un edificio que se ha hecho con un carácter muy abierto, de manera que permita la interacción entre estudiantes, emprendedores y los propios formadores de Marina d'Empreses.
2: I bé, els altres edificis, els de Lanzadera i Edem i els d'Àngels, ja són molt innovadors, però aquest ho és encara més, perquè entre les novetats d'aquesta estructura dissenyada per afavorir aquesta interacció entre els alumnes i empreses, perquè volen que parlin, que desdejunen, que esmorzen amb ells, destaquen aquesta integració de la natura que elaborem pròximament i també la modernitat de les instal·lacions amb aquesta escala de caragol gegant que hem vist,
1: i ses
2: grades també, i aquest atri tan innovador. I entre els nous emprenedors que ocuparan aquest espai, que hem pogut parlar amb ells també, que estaven molt nerviosos i contents per poder estrenar aquest entorn, hem trobat a Amado Villar, que és cofundador i CEO d'Exnova, que és una plataforma d'intel·ligència de mercat en la que els responsables d'exportació poden obtindre tota la informació sobre els seus mercats, i ens contava que tot va començar fa 4 anys amb un PowerPoint i avui ja són 27 treballadors i més de 160 clients.
4: Ese salto, ¿no?, y ese paso ha sido clave para nosotros estar aquí en Lanzadera. Todo el crecimiento ha sido aquí y nos han ayudado muchísimo. Yo creo que tanto el ecosistema de todas las empresas ayuda mucho, trabajamos con muchas empresas relacionadas, como sobre todo también el talento, ¿no? Yo creo que se abre un gran camino a que, bueno, se pueda seguir captando talento en Valencia, construyendo empresas y seguro que en el futuro pues esto permite que grandes empresas del mundo no solo se construyan desde Estados Unidos, sino también desde aquí, desde Valencia y España.
2: I ell només és un dels noms, no?, que hi ha en Marina d'Empreses, perquè són moltíssimes les empreses que estan ahí començant a créixer, altres que ja estan crescudes, no?, que ja són empreses consolidades, però que entren també a Marina d'Empreses per a créixer encara més, no?, per a ensenyar-los i formar-los per a abarcar molt més. Doncs també s'instal·laran a l'ICNI persones com Sonia Cardona, CEO de Profes Nòmades, que el que fa és acompanyar a 200 espanyols que volen exercir la seva professió a un país com és Irlanda. Un projecte que va néixer precisament, com sol passar moltes vegades, a partir de la seva pròpia experiència i del que ell al final va aprendre d'aquest procés.
5: Esto nace de mi propia experiencia, que yo misma soy maestra, fui profe allí en Irlanda. Entonces, pues al final vemos que aquí en España falta trabajo para un montón de profes y buscan estas oportunidades en el extranjero. Y básicamente eso es lo que hacemos. A mí personalmente un montón, sobre todo porque yo viniendo de magisterio no tenía toda esta base de cómo crear una empresa, cómo formarla,

0: todos estos conocimientos de marketing, de financiación, de economía, etcétera. Entonces, a mí personalmente me ha ayudado a darle un boom espectacular a mi carrera y a profesionalizar sobre todo mi startup Profes Nómadas, porque venía de yo, Sonia Profe, acompañar a otros docentes, y ahora ya pues somos un equipo y podemos acompañar de una manera mucho más profesional.
1: Y es que en Marina de Empresas ya hay empresas de todo tipo, ¿no? Desde empresas que el que fan es recuperar procesos de toda la vida, ¿no? Fins a empresas amb objectius súper, súper innovadors, como el primer que estàvem escoltant, per exemple. Mm-hmm. Pero es que no sé si alguna vegada t'ha passat de voler fer algun viatge o alguna activitat i no tindre una companya, ¿no?, que compartisca esos mateixos valors o esas ganes de fer això.
2: Sí, no? Jo que sé, un de viatge... Dels amics que no acompanyen o que són uns avorrits.
1: O per el que siga no poden fer, ¿no? Exacte. Per exemple, se m'ocorris anar-te'n a Indonèsia a fer submarinisme extrem, jo que sé, per exemple.
2: Si no tens a ningú amb qui anar, hi ha una plataforma que sí.
1: Ja no pots anar, o a lo millor te frenes més, no?, a l'hora de comprar-te ese bitllet i fer i complir ese somni, no? Doncs allí tenim una empresa que es dedica a fer que pugues complir ese somni pel que fa, això sí, a connectar-te, no?, per a connectar-te amb altres persones. I això ho fa possible Clara Ava, que és CEO de Your Friends Are Boring, que vol dir els teus amics són avorrits, que és una startup que el que fa és connectar a persones que no es coneixen però que comparteixen pues aquestes aficions i seus interessos concrets. I és que fa 3 anys que treballen en el projecte i ara mateix són 5 persones repartides per diferents llocs del món.
3: Yo en mi caso ahora soy la única fundadora, ¿no?, de la empresa, entonces para mí estar en un ambiente así me motiva un montón, porque al final hay 300 empresas más con las que puedes estar hablando y compartiendo un montón de cosas, y emprender no es fácil, ¿no? Siempre dicen que es como pues una buena aventura, ¿no? Subes y bajas, y compartiendo pues lo hace todo mucho más ameno, ¿no? Digamos, y compartir a veces, sobre todo la parte más fea y la más invisible de emprender, es brutal. Y además, quieras que no, pues tener el edificio nuevo, que es una auténtica pasada, pues lo que hace es que te da un chute de motivación para seguir este camino, que no es un camino de rosas, ¿sabes? Así que nada, con mucha ilusión y un septiembre súper divertido y con ganas de conocer a todos los que van a entrar también.
2: Sí, com una tornada al cole, no? Una vuelta al cole.
1: Mai millor dit, sí, i amb un nou cole, també.
2: Exactament.
1: I a part d'aquestes xifres que les hem dit, que eren 7.600 metres quadrats que se sumen al campus i una capacitat per acollir prop de 1.000 emprenedors, també hem de parlar de xifres monetàries, perquè amb aquesta nova inversió Marina d'Empreses supera ja els 70 milions d'euros en total en aquesta inversió en l'emprenedoria valenciana.
2: Doncs amb aquestes xifres ens quedem, i amb tot el talent valencià que... o naix així o fa per a que es nasca així i es queda, que és l'objectiu que tenim, per a que tot este talent i les oportunitats de negoci puguen quedar-se a casa per al bé de tots. Així que res, companya, anem a fer una pauseta si et sembla, no? Anem amb Núria Moreno, que ens té que contar. Vinga. Ara mateix està entrant ja a l'estudi pues este projecte tan interessant sobre la IA amb Caixa Popular.
4: Comunitat Valenciana en la Onda i Caixa Popular.
5: La intel·ligència artificial ha deixat de ser una tecnologia del futur per a convertir-se en una eina amb aplicacions molt concretes en el dia a dia de les empreses. Però el gran repte continua sent el mateix: com passar de la teoria a la pràctica. I amb aquest objectiu, l'oficina Acelera Pyme de Femeval, la Federació del Metall, ha organitzat el 22 de setembre una nova edició del Geniatón. I ens conta ja en què consisteix esta jornada Victoria Gómez. Ella és responsable de l'oficina Acelera Pyme de Femeval a València i Castelló. Victoria, bona vesprada.
6: Buenas tardes.
5: ¿En qué consisteix esta jornada, Victoria?
6: Bueno, pues esta jornada se enmarca dentro de la Semana de la IA, que es está impulsada por Red.es. La Oficina Acelera Pyme de Femeval es un servicio gratuito de asesoramiento y apoyo a empresas, autónomos y emprendedores, que tiene precisamente impulsar la adopción de las tecnologías digitales y dar soporte al emprendimiento digital. Y es una iniciativa de Red.es, que es una entidad pública adscrita al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, y está financiado por fondos FEDER, es decir, es un servicio totalmente gratuito para las empresas y tiene como objetivo, como decía, facilitar la adopción de las tecnologías a todo tipo de empresas, porque estamos hablando de pymes, de pequeñas, de microempresas, de autónomos, de emprendedores, y en concretamente del 21 al 25 de septiembre y en el marco de la Semana de la IA que impulsa Red.es, nosotros

0: Poteta noruega, no? Què passa? Que recentment ha faltat el rei Harald V i doncs tant l'Alfàs del Pi com altres municipis estan mostrant les seues condolències, així que ens ho conté la nostra companya Onda Cero Marina Baixa, Marta Llinares. Què tal, Marta?
1: Hola, molt bona vesprada, com esteu?
2: Molt bé. Què tal, companya?
0: Doncs és que hem vist la notícia i ens ha paregut molt interessant. Conta'ns, què ha passat per allí?
1: Bueno, pues ya quan va faltar el rei de Noruega ja van mostrar les seues condolències des de l'Ajuntament de l'Alfàs del Pi i també l'Ajuntament de la Vila Joiosa es va sumar pues a ese condol. Degut a, com dieu, el gran número de residents noruecs, especialment en l'Alfàs del Pi, esa pequeña Noruega, per a que tingueu una idea, són 8.000 persones, 2.500 noruecs, persones de procedència noruega censades en l'Alfàs, però s'estima una població real procedent de Noruega de 8.000 persones. És una quantitat important i a més la vinculació és total perquè són una relació que ve des de fa molt temps, ja que tenir en compte que, per exemple, el dia de Noruega, el dia 17 de maig, el dia nacional de Noruega, a l'Alfàs del Pi és un dia de festa gran. Hi ha moltíssimes activitats en la que participen milers de persones i és que la població noruega té un pes important en l'Alfàs. Hi ha un club noruec de més de 50 anys, amb més de 1.000 socis. Hi ha dos centres educatius en l'Alfàs del Pi, que estan sufragats precisament pel govern de Noruega. I té la seva pròpia església en la zona d'Albir i l'únic centre de voluntariat Frivilling que el govern noruec ha obert fora de les seues fronteres.
0: Claro, és una població molt instal·lada i no només que tenim veïns de Noruega, no? Sinó que formen part del dia a dia, se les celebra el seu dia, tot.
1: I a més penseu que 56 anys des de que es celebra el Dia Nacional de Noruega, per exemple, les relacions, no?, entre veïns nascuts a l'Alfàs del Pi, noruecs i demés, ara ja estan tots ja barrejats, no? I els llaços són molt, molt forts en Noruega, sí.
0: I és per això que ho veníem a contar, perquè ens hem enterat que l'Ajuntament de l'Alfàs ha habilitat un llibre de condolències per la mort, no?, del rei Harald V, com dèiem, de Noruega, per oferir a la ciutadania aquest espai on poder expressar l'afecte, el respecte, el record cap al monarca, no? Imaginem que hi haurà uns horaris, no?, on es puga...
1: Sí, està habilitat en el hall de l'Ajuntament de l'Alfàs, just davant de l'àrea internacional, i està pensat precisament per a que residents noruecs de l'Alfàs i els seus familiars i amics, no?, i totes les persones que mantenen vincles amb la comunitat noruega puguen mostrar els seus sentiments en aquests moments de dol, no? Evidentment, tota la ciutadania, encara que no siga noruega, pot sumar-se a aquest homenatge, i està en horari de l'Ajuntament de 9 a 2, de 9 a 14 hores.
2: I no sé si tu, Marta, per ahir per la vila també has vist a població noruega pel poble. No sé com ha sigut la seva reacció després de rebre la notícia. Imagina que els hauràs vist afectats un poc parlant del tema, no? Es parlarà sobretot per la zona d'este tema, d'esta notícia.
1: Sí que es parla molt per la zona, evidentment, persones afectades, no?, per la mort del rei Harald V, però, al mateix temps, això és com el rei ha muerto, viva el rei, no? Així estan aquests sentiments de tristesa, però, també el fet de que pronto tindran aquest nou rei a Noruega.
0: Exactament. Doncs interessant quan menys, companya, dèiem ahir que reprenem, no?, temporada, reprenem espais, ara avui perquè has fet incursió en això tan curiós, però de cara al divendres tornem a obrir les portes del Rebost, que hi ha molt que parlar de la nostra gastronomia, eh?
1: Home, i tant.
0: Gaudirem, com sempre, de la gastronomia. Companya, el divendres xerrem.
1: Gràcies.
0: Adéu.
1: Fins el divendres. Adéu.
2: Adéu, Marta.
0: I res, Andrea, ja avui no tenim temps a més, però tornem demà, contarem més.
2: Clar que sí, com sempre, més i millor.
0: A Comunitat Valenciana en la Onda, els esperem. Es queden així amb més informació, amb Por Fin, en Onda Cero. Bona vesprada.
3: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
4: Son las 3 de la tarde, las 2 en Canàries.

que ha sigut transmès de generació en generació des del segle XV. La seva rellevància i singularitat va fer que en 2001 la UNESCO declarara Patrimoni Oral Intangible de la Humanitat, convertint-ho en una de les poques obres de teatre religiós que han mantingut la seva representació ininterrompuda fins a l'actualitat. Els orígens del misteri es remunten a l'edat mitjana, quan el teatre religiós gaudia d'una gran popularitat a Europa. A diferència d'altres representacions similars que van ser prohibides, el misteri d'ells va obtindre un permís especial del Papa Urbà VIII en 1632 per a seguir fet que ha permès la seva continuïtat fins avui. És exemple excepcional de teatre litúrgic medieval en llengua valenciana. El misteri es representa cada any els dies 14 i 15 d'agost en honor a la festivitat de l'Assumpció de la Verge. Avui en dia, el misteri continua sent un testimoniatge viu del teatre religiós medieval i una manifestació de la fe, la cultura i la història de la ciutat, unint tradició i emoció en un esdeveniment que transcendeix el local per a convertir-se en un referent cultural internacional.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: 1 de setembre queden 8 dies per a la tornada a escola, encara que el professorat ja ha tornat avui i ho ha fet amb possibles noves mobilitzacions damunt la taula. I ha convocat ja, de fet, una primera manifestació. El passat curs ja va acabar, recordem, envoltat de la vaga educativa indefinida. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Carlos Mazón ha presentat avui el seu primer escrit de defensa davant la jutgessa de la Dana. Ara el repassem i els esports, última hora en directe del mercat de fitxatges valencià. Al control tècnic està Jordi Andrés, així que amb el seu treball també comencem. Analitzàvem ahir dilluns la calor històrica d'aquest estiu a casa nostra i avui volem fer-ho amb els incendis forestals que tampoc es queden massa al darrere. Ferran Dalmau és enginyer forestal, és també el director de Medi 21. Ferran, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Quin balanç podem fer dels incendis d'aquest estiu a la comunitat? Ferran, quin balanç fas tu?
2: Bueno, a veure, les dades en principi no són roïns. De fet, hem tingut un escenari d'estiu complicat en gran part de la península i des de, amb les dades que tenim fins al dia 1 de setembre, hem tingut 202 incendis forestals, que la majoria són incendis molt menuts, que són controlats ràpidament. De fet, només ha sigut notícia, diguem-ne, un d'aixos incendis, que ha sigut l'incendi de la Vall d'Uixó, no? Que tot el món el recordarà perquè ha sigut el més, diguem-ne, mediàtic o el més, diguem-ne, evident des del punt de vista dels incendis forestals. Per desgràcia, sempre hi ha gent que té ganes de fer-lo, perquè se suposa que el de la Vall d'Uixó, els primers indicis apunten a que podria ser provocat. Per tant, bueno, què fem? És molt difícil pillar una persona que provoca un incendi forestal. No podem ficar càmeres per tots els perímetres forestals, no podem fer tota una sèrie de qüestions. Però, bueno, en termes generals, la conclusió pot ser que no necessitem molt grans incendis forestals per tindre una campanya molt greu i que, a més, que s'escapi un incendi suficient per a meteorologia adversa i el combustible disponible, pues, tenim un territori que per desgràcia és favorable a la preocupació.
1: Al fil de l'incendi de la Vall d'Uix,

0: I de la Serra d'Espadà, Ferran, la Generalitat anunciava ahir un pla de reforestació per a la zona, que és el mateix que en principi farà l'Ajuntament de València per al Saler. És això el que cal fer o caldria escometre abans altres mesures?
1: A veure, jo, sense tindre aquests detalls d'aquest tipus d'actuacions, normalment procuro ser prudent, perquè, clar, jo entenc que la Generalitat té tècnics competents que estaran assessorant als departaments corresponents i que saben perfectament, o haurien de saber perfectament, què és el que cal fer. Per a mi sempre es genera un fals dilema, que després d'un incendi no cal decidir entre actuar i no actuar. El que cal decidir és on és urgent actuar, a on convé esperar i quin objectiu té cada actuació, i que danys secundaris se poden provocar. Per exemple, jo he llegit iniciatives de gent que vol entrar a la muntanya a repoblar immediatament i tal. A veure, això pot ser contraproduent. Una cosa que cal fer en moltes zones mediterrànies és esperar a veure la regeneració natural, a veure la primavera que ve, després de les pluges i de la parada de l'hivern, a veure quines plantes rebrotadores rebroten. Per això, la decisió s'ha de basar en criteris tècnics de severitat i grau d'afectació, pendent i risc d'erosió, perquè una de les coses que cal protegir immediatament és el sòl, la terra, la connectivitat hidrològica, el risc per a les persones, per exemple, sí que s'està actuant en zones urgents de l'incendi de Serra d'Espadà. Per tant, no és una decisió ni fàcil ni immediata. Clar, la ciutadania avui en dia estem malalts del doble clic, de todo rápido y todo ya. Això és un problema des del punt de vista de la natura. La natura té els seus temps,
0: clar,
1: i moltes vegades no coincideixen amb les nostres urgències.
0: I què és el que caldria, Ferran, fer la temporada de tardor-hivern? Ja en termes generals, la temporada de tardor-hivern de cara als incendis forestals de l'any que ve, quina seria la teua recepta a seguir des del teu punt de vista per a evitar incendis forestals, si és que es poden evitar o almenys mitigar-los, no?
1: A mi m'agrada, quan me fan aquesta pregunta, m'agrada explicar-ho sempre igual. Quan tu li preguntes a un faller, quan s'hi cremen les falles d'aquest any, ja estan pensant en les falles de l'any que ve, no? Vull dir, doncs fent un símil fester, que tot el món pugui entendre,
0: sí,
1: igual que en Castelló, o igual que en Alacant, en les fogueres, vull dir, en seguida començar a pensar ja, la campanya de 2027 comença ara. La campanya de 2027, dels incendis que no volem tindre en 2027, ha de començar ja, en quan acabe la calor, en quan se torni a poder actuar en les muntanyes. I n'hi ha que entendre una cosa important. Nosaltres no podem triar el dia de que cau el llamp o que la persona decideix cremar la muntanya o quan s'encén un cotxe o quan un castell de focs artificials provoca un incendi com en Cullera fa uns anys, no? I això no ho podem triar. Bé, bueno, el del castell sí que ho podem triar, però la resta de qüestions no. L'única cosa que podem triar dels incendis forestals és la càrrega de vegetació que se van a trobar enmig de la muntanya. Podem escollir si tenim més o menys pistes, podem escollir si tenim més o menys depòsits d'aigua, podem escollir si tenim unitats de bombers forestals més o menys formades en més o menys recursos. El que està clar és que tot allò que no gestionem nosaltres ara en tardor hivern de cara a 2027, al final correm el risc de que ho acabi gestionant l'incendi l'any que ve.
0: Ferran Dalmau és enginyer forestal, és el director de Medi 21. Gràcies, Ferran, per agafar la telefonada d'Onda Cero.
1: Un plaer, moltes gràcies.
0: L'Associació Valenciana d'Agricultors assegura que el mes d'agost ha sigut negre per al camp valencià. L'organització agrària apunta a les importacions procedents de tercers països que, segons critiquen, han batut rècord d'alertes alimentàries per la presència de plaguicides prohibits així. Per això, el secretari general d'AVA, Juan Salvador Torres, demana a la Unió Europea més controls a les importacions i advertix que es mantindran especialment vigilants de cara a este nou curs que estem encetant.
2: Hem vist, per exemple, que d'Egipte han vingut mangos en clorpirifus i dimetoato, raïm verd en acetamiprid, en un percentatge d'acetamiprid molt alt. De Turquia hem vist que han arribat figues seques i albercocs nitrosellats en una quantitat important de micotoxines, i també de Turquia nectarines en un contingut elevat de níquel.
0: I amb el mes de setembre ja s'hi arriba el temor dels temporals de la tardor. La Generalitat reclama al govern central que acceleri les obres pendents, 28 entre Castelló de la Plana i Sagunt, per a frenar la regressió del litoral. Ho ha reclamat a Moncofa, a la Plana Baixa, el vicepresident tercer de la Generalitat, Vicente Martínez Mus. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
3: S'ha reunit amb representants de la nova Federació Mar Nostra i ha demanat al govern central celeritat per a defendre els interessos dels veïns. Molins, Martínez Mus.
4: En tota aquesta zona, entre Castelló i Sagunto, són més de 28 obres que estan pendents d'executar. Això fa perdre playa i fa ficar en risc construccions com aquestes, en la que estem nosaltres defendent. Tant en la llei autonòmica com combatint la llei estatal, la normativa estatal, que cada vegada és més agressiva i cada vegada

0: vol més llevar a les persones de la costa quan així la Guàrdia Valenciana ho necessitem.
1: El conseller ha criticat la modificació del Reglament General de Costes plantejada pel govern perquè genera, diu, inseguretat jurídica als particulars i reclama que qualsevol decisió sobre el litoral es base en criteris tècnics, rigorosos i objectius.
2: Este verano, que el calor no te la pegue. Bebe agua con frecuencia. Evita el sol entre las 12 y las 17 horas. Usa cremas de protección solar. Protege especialmente a mayores, menores y personas vulnerables. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en san.gva.es. Generalitat Valenciana.
3: Sonarà les 7 i 28, ho avançàvem en portada. L'advocat de Carlos Mazón ha presentat avui davant la jutgessa de la Dana el seu primer escrit de defensa, el qual en línies generals insisteix en la no participació de l'expresident en les decisions crucials de la vesprada nit de la barrancada perquè, segons argumenta, no li corresponien a ell, a Mazón. En aquest escrit, l'advocat afirma que la màxima responsabilitat havia de recaure sobre la consellera d'Emergències, sobre Salomé Prades, i que, per tant, l'expresident ni tenia ni té cap responsabilitat judicial en matèria de gestió de les emergències, en este cas concret de la Dana. A més, el lletrat de Mazón considera que no s'ha provat que l'expresident interferirà directament en cap decisió, tampoc en l'hora d'enviament de l'alerta massiva als mòbils. Tot això corresponia als tècnics presents al SECOPI. Recull este escrit de defensa que demana a la jutgessa que concrete per què investiga Carlos Mazón. També en titulars, 1 de setembre i el professorat valencià està ja a les aules per a preparar un curs escolar que tornarà.
4: Este PP, el sindicat majoritari, a reprendre les protestes, Marc Candelas, el portaveu.
5: La conselleria continua sense donar satisfacció de les demandes del conjunt del professorat. Pues ens veiem obligats a convocar accions i mobilitzacions i esperem que la conselleria reaccione i atenga les peticions perquè, si no, la mobilització, òbviament, continuarà durant el curs 26-27.
4: Ha recordat Candela que este sindicat només ha signat l'acord sobre simplificació burocràtica perquè consideren que la resta de punts són insuficients. Per part d'UGT, Kilian Cuerda, portaveu d'Educació, insisteix que hi ha molts assumptes pendents de posar en marxa.
6: Inclús aspectes com, per exemple, les infraestructures que són urgents davant la situació d'emergència climàtica, ens trobarem durant l'estiu que se'n citava una mesa sectorial en la que el text que se portava de propostes després d'un parell de setmanes de la vaga era el mateix que no s'havia volgut signar per part dels sindicats. Per tant, no es veu que es posi un esforç i un treball real per a resoldre els problemes de l'ensenyament públic valencià.
4: A més de la manifestació d'eixe 12 de setembre, l'STPB ha convocat a més una protesta, una marxa lenta un dia abans, el divendres 11 de setembre, també a València, i amb bicicletes o patinets. Per cert que demà hi ha convocada una mesa sectorial per a tractar, entre altres, la regulació de les borses de treball.
3: 4 de cada 10 famílies que han sol·licitat plaça per a este curs als centres d'educació infantil de Casa Caridad a València viuen en habitacions de lloguer en pisos compartits. La xifra pràcticament s'ha duplicat en un any i reflecteix l'augment de les dificultats per a accedir a un habitatge independent entre llars amb xiquets i xiquetes de poca edat. Amparo Piqueres.
7: Segons l'informe elaborat per Casa Caridad, el 53% de les famílies entrevistades no compta amb xarxes familiars de suport pròximes, 8 punts més que en el procés de selecció anterior. Una situació que afecta especialment a les famílies migrants. Elena Sánchez és la presidenta de Casa Caridad a València.
8: Esto les da mucha dificultad y les impide conciliar, mantener un empleo o simplemente afrontar un imprevisto. Queremos simplemente recordar desde Casa Caridad que detrás de cada niño hay una familia y que la estabilidad esa família és fundamental per a su bienestar, su desarrollo i per a sus oportunidades de futuro.
7: A més, l'informe reflecteix una marcada diferència entre la situació laboral de dones i homes. El 78% de les dones entrevistades està en l'atur enfront del 24% dels homes.
3: La Universitat Jaume I de Castelló rebrà vora 4 milions i mig d'euros del Ministeri de Vivenda per a construir un nou edifici d'allotjament universitari assequible al campus de la capital castellonenca, Juanjo Tovar.
9: El projecte contempla més de 150 allotjaments i 48 habitatges destinats al lloguer per a la comunitat universitària. El rector Jesús Lancis destaca la importància del projecte davant la situació del mercat de l'habitatge.
10: Con este nuevo edificio queremos garantizar la igualdad efectiva de oportunidades en el acceso y la permanencia en la universidad. De hecho, en un momento en que el mercado está muy tensionado,

0: Esta es una manera de facilitar la movilidad académica y que la disponibilidad y el coste del alojamiento no condicionen la elección de la universidad.
1: Els allotjaments estaran destinats a estudiants i al conjunt de la comunitat universitària amb preus assequibles i una atenció especial a les persones que tenen més dificultats econòmiques.
2: I de la crònica de successos, la Policia Nacional ha detingut dos homes a Alacant i a Rafal, al Baix Segura, per la seva presumpta participació en 14 robatoris amb força en domicilis de diferents localitats. Els arrestats seleccionaven vivendes generalment de persones majors, a les quals controlaven en les seues entrades i eixides per a cometre eixos robatoris. Últimíssima hora del mercat de fitxatges valencià està a punt de tancar. L'actualitzem en directe amb Sergi López. Hola, Sergi.
3: Què tal, Ramon? Pues fixa't si estem en directe, que anàvem a contar que el València havia tancat la sessió de Marvin Dash, el davanter alemà del Birmingham, de la Championship anglesa. Pues bé, estava tancat, estava tot acordat. De fet, ja tots els mitjans de comunicació es feien ressò de la informació del nostre company Conrado Valle, del diari OAS. Pues bé, el Birmingham ha dit que no es va fer el traspàs, la sessió, que no deixen eixir al futbolista i que, per tant, eixa operació escau, no té davanter el València. És un mercat que podríem qualificar com a de circ, el que està fent el València Club de Futbol, més encara si tenim en compte la imatge que va donar en el passat cap de setmana en eixe partit davant el Deportivo de la Coruña. Per tant, pendents del mercat en clau valencianista, també en clau del Levante Unió Esportiva, sobretot en les eixides Tallaved i Carlos Álvarez, que no continuaran al Levante, i pendents de saber si es fa o no la eixida en forma de sessió de ETA e Young. Per tant, com pots comprovar, frenètiques aquestes últimes hores de mercat i amb la tecla F5 del portàtil completament fundida per a tractar de veure si es fan o no oficials algun dels traspassos. Més tranquil·litat, això sí, per exemple, en el mercat del Villarreal. Víctor Frank, bona vesprada.
4: Què tal? Bona vesprada. Hores tranquil·les de mercat les que s'esperen per a un Villarreal que dona definitivament per tancat el seu planter. A més, el conjunt de la plana ha anunciat en el dia d'avui que Carlos Macia, en el dia que complís 18 anys, tindrà dorsal del primer equip. I satisfacció en Castelló després de la victòria nit del conjunt de Pablo Hernández per un gol a 2 a Vigo. Els de la capital de la plana són ja co-líders de la categoria.
3: Gràcies, Víctor. I pendents de si l'Elx tanca o no a Manu Lama, procedent del Granada, també tranquil·litat. Felipe Canals, bona vesprada.
5: Buenas tardes. Últimas horas frenéticas de mercado en la planta noble del Martínez Valero. El Elche ha cerrado las incorporaciones de los carrileros Rubén Sánchez para la banda derecha y el israelí Roy Revivo para el carril zurdo. Sin embargo, se necesitan más incorporaciones en estas últimas horas de mercado. Un portero, un central, porque Appengruber se va a la Premier, al Fulham, y no se descarta la llegada de un delantero.
3: Gracias, Felipe. Última hora a la canda. David Esteve, buena vesprada.
6: Buena vesprada. Sin movimientos en el Hércules en estas últimas horas de mercado. Da por cerrado y por finiquitado el mercado el conjunto alicantino, que pretendía realizar la incorporación de un extremo sub-23 o un delantero, siempre y cuando saliese Fran Sol. Ni una cosa ni la otra. Con 10 caras nuevas afronta el Hércules esta temporada para intentar el ascenso a segunda división.
3: Gràcies, David. Pendents d'aquestes últimes hores de mercat, última hora que contem, com sempre, a esta emissora Onda Cero, també a les xarxes socials, i que tancarà, recordem, el mercat a les 23:59. Això sí, la Lliga enguany admetrà tots els traspassos que arriben dins d'eixe termini, tot i que la documentació no arribe, si s'ha enviat abans d'eixa hora, la Lliga donarà l'okay al traspàs.
2: Esperem alguna novetat d'última hora, fins a la mitjanit.
3: Segurament que sí. No, va ser frenètiques aquestes hores fins a les 11 de la nit, ja t'he dit que no anem a descansar.
2: Molt bé, suposa que la tecla F5 directament ja morirà, no?
3: Esperem que aguante.
2: Molt
3: esperem.
2: Bé.
3: Que...
2: Gràcies, Sergi, adeu.
3: Adeu.
2: La de avui ha sigut una jornada grisa a quasi tot el territori. Ha arribat a ploure fins i tot una miqueta en alguns punts molt concrets. L'estabilitat i el sol tornaran demà dimecres, excepte a les comarques de l'interior de Castelló. Allí AEMET té previst avís groc per tempestes que podran ser fortes i vindre acompanyades també de granís als ports i a l'Alt Maestrat. Així està la comunitat valenciana a 1 de setembre de 2026. Continua l'última hora de l'actualitat informativa, també l'última hora de l'actualitat esportiva. Sí, a la

0: Que no fuera que España sea la sede de la final del Mundial. Mejor España es líder mundial en masculino y en femenino. Creo que con esta carta de presentación es más que suficiente para que España sea lo que realmente tiene que ser, la final del Mundial, ¿no?
1: Rafa Fernández con los protagonistas. Premios para Lamine, para Morata, para Patri Guijarro, para Santi Cazorla, entre otros. Todos ellos han recogido premios en las distintas categorías. Suspendido el tenis en el US Open por la lluvia. Se ha parado la jornada. Rafa Plaza, Nueva York. Muy buenas.
2: ¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. Pues sí, la jornada de momento parada en las pistas exteriores, salvo la Arthur Ashe y la Louis Armstrong, por la lluvia que amenaza hoy Nueva York durante prácticamente toda la jornada, y los nuestros pendientes porque juega Paula Badosa, juega Rafa Jodar, al que, por cierto, Edu, han cambiado el rival a última hora. Kokkinakis no va a poder saltar a pista y entra en su lugar Jung Chaukobete para medirse al tenista español. Taberner, todos pendientes del cielo y en Nueva York por esa lluvia intermitente pero muy molesta que está paralizando la tercera jornada de competición aquí en el US Open.
1: Y en la Vuelta Ciclista a España, sin cambios en la general, Adrián Gil.
3: Regresaba la competición a la Vuelta a España, lo hacía con una etapa entre Alcaraz y Elche de la Sierra, una jornada muy rápida que se ha acabado decidiendo al sprint con la victoria del francés Bastien Tronchamp. Eso sí, en los últimos metros dos corredores estuvieron a punto de dar la sorpresa y romper ese sprint. Uno de ellos, Xavier Mikel Azparren, se vio muy cerquita de la victoria, aunque finalmente no lo pudo conseguir.
4: No, me hubiera gustado mucho poder ganar. Normalmente suelo ser de sangre caliente y me suelo equivocar por esa parte. Hoy ha sido al revés y al final se nos han echado encima. Pero se me ha vuelto a escapar, ¿no? Pero bueno, creo que tengo una etapa en las piernas y vamos a ir a por ella.
3: En cuanto a la clasificación general, no hay cambios. Enric Mas sigue liderando con 1:18 sobre Primo Roglic.
1: Ahora la información más cercana. Sigue el deporte en Onda Cero. Son las 9:10.
5: La brújula de Radio Estadio.
6: La brújula del Radio Estadio con Víctor Frank.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Continuem en la brújula del Radio Estadio. Fem fins a les 9 de la nit. Obrim ara de nou aquesta finestra amb el temps per a la informació esportiva de la Comunitat Valenciana. Estem a poc més de 3 hores per a que es tanqui el mercat estival de fitxatges. Dia de presses, dia de carreres a última hora i dia que continua sent surrealista, i això és la realitat, que a 1 de setembre, amb 3 jornades de Lliga ja disputades, els equips encara estiguen tancant els seus planters. Novetats en el València, dia intens de mercat, en la jornada en la que hem conegut també la lesió de Sadik, que es podria perdre quasi 3 mesos de competició. Per la seva banda, final de mercat molt més tranquil en un Villarreal on ara sí preocupen les molèsties de Juan Foy de cara als importants partits que en les properes setmanes arriben per al conjunt groguet. En Elx, a Feingruber se'n va la Premier, al Fulham de Arbeloa, que paga 10 milions d'euros per a l'austríac. Dia també intens de mercat en terres il·licitanes i tot sense oblidar l'actualitat d'un Castelló que en segona divisió va colíder després de guanyar a Nita Vigo, i d'Alacant, on encara cueja la polèmica de la derrota del cap de setmana davant del Múrcia. Molt que contar, molta actualitat, hi ha que actualitzar tota aquesta última hora. Arrenquem a Onda Cero València, des de la capital del Túria, amb l'última hora que ens conta del València i del Llevant, Víctor Lluc. Víctor, què tal? Bona vesprada.
8: Què tal, Víctor? Bona vesprada. Acabem d'escoltar ja amb el tram nacional el més important pel que fa al mercat en el València, destacant la incorporació de Harvey Elliott, cedit fins a final de temporada pel Liverpool, un futbolista que va ser nomenat millor sub-21 en l'europeu amb Anglaterra i que ve a reivindicar-se al València després d'una temporada pràcticament en blanc la passada amb l'Aston Villa, d'Unai Emery, on apenas va jugar uns 8 partits. És un jugador amb qualitat que ve a augmentar també la qualitat de la plantilla del València. Ja és oficial, demà treballarà amb l'equip a la ciutat esportiva de Paterna, preparant el partit del cap de setmana davant el Futbol Club Barcelona. El València estava buscant un davanter centre en el mercat per a suplir la lesió d'Omar Sadik. Ja hem conegut avui el part mèdic del futbolista del València. Lesió important en els isquiotibials. Estarà al voltant de 2-3 mesos de baixa i per això era important la incorporació d'un davanter centre. El València havia arribat a un acord per un futbolista. L'elegit era el davanter alemany del Birmingham City, Marvin Dux, però el club anglès ha informat al València que per qüestions de temps no podran fer l'operació i per tant no deixen eixir el futbolista i no serà el reforç del València de cara a la propera temporada. Una plantilla del València que no tindrà André Almeida, perquè ja és oficial que ha sigut cedit al Racing de Santander, oficial la sessió fins a final de temporada, i recordem que també es queden definitivament en la plantilla Dani Raba i Arnau Danjuma, malgrat aquest interès en les últimes setmanes del PSV Eindhoven i també des d'Anglaterra. En el Llevant, per la seua part, també s'ha conegut avui la incorporació d'un altre futbolista, el davanter serbi

Petar Rackford, procedent de la Lazio, se edita amb una opció de compra de 14 milions d'euros i treballant en les eixides de jugadors com Carlos Álvarez i Etae John. Recordem que a les 12 es tanca el mercat de fitxatges i encara hi ha molta feina a les oficines de l'equip granota, un llevant que treballa ja...